0: tots els èxits. Estiu als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Mati, espero que estiguis matinant superbé, perquè andres per aquí pels 40 mirant Exo 01 M'acorda de ti o Sin Pijama de Becky G i Nati Natasha. Així que queda't aquí a la ràdio dels èxits, als 40. Benvingut, benvinguda.
1: Als 40. Als 40. Pau Garcia.
0: I ara arriba una candidata a entrar en llista. És la Raven Laney, i amb això que es diu Love Me Not. Es la va presentar a l'Òscar Martínez, i la veritat és que és un tamacle que sona aquest diumenge. Soc en Pau García, encantadíssim, em quedo amb tu fins les dues del migdia, doncs a base de tamacles, aquí a la ràdio musical líder. Sí.

Què va sonar aquest Hey Brother de l'Avicii? Jo sempre diré que ens va deixar molt d'hora el 2018, però per sort ens va deixar amb grans temacles com el que sonava per aquí pels 40. I va, que en res, en aquest diumenge arriba Ayer la vi o Tu me dejaste de querer de C. Tangana. Però abans arriba un essencial d'aquest estiu. És el ventilador de banda Neon Buhos i Mon DJ.

Què ve sent aquest Dràcula de Jenny Tame Impala? Jenny, que per cert ha gravat un videoclip ni més ni menys que a Girona. Tens un reel al nostre Instagram, @els40. I en aquest diumenge 2 d'agost seguim amb molts més èxits. Entres per aquí, superestrella de l'Aitana, el Hall of Fame. Però abans, sí, amb el seu Unstoppable. Són aquí, els 40.

0: Que bé, són els Reis de la Bachata. Són el Romeo Santos i el Prince Royce, que van fer un disc col·laboratiu en el que hi havia aquest Dardos, aquesta bachata meravellosa i que potser et posa una mica sentimental en aquest diumenge 2 d'agost. Per cert, ens han visitat per Espanya, per Barcelona i per Madrid i ha estat espectacular. En resumim, l'hora de les 11 amb molts més èxits aquí als 40, no desconnectis.
1: Als 40. Pau García.
2: Líderes, líderes. Tú nos haces líderes. Del 40 al 1, Coca-Cola.
3: La entrada más fuerte en la lista oficial de los 40 ha sido al puesto 39 para Vico con Tiramisú. ¿Y cuál será la entrada más fuerte de la semana que viene? No te pierdas del 40 al 1, Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
2: ¡Hey! Que lo sepa todo el mundo. Los sábados son de Del 40 al 1 Coca-Cola.
4: Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 30 de julio al 2 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
2: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Lala Lovio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live con el patrocinio de... Aldi, qué poco cuesta comprar bien. Ecoembes, el poder de la colaboración. Barcelona, 93.9.
5: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
6: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de... Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
7: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
6: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo sonen aquí als 40 a la ràdio dels èxits. I si potser has agafat vacances ja en aquest 2 d'agost, doncs et recomanaria moltíssim anar a les Illes Canàries, que és on està la graciosa, i la veritat és que és superbonic, i mira, et pots inspirar amb aquesta cançó. Així comencem aquesta nova hora, són ja les 11 del matí d'aquest diumenge. Què tal, com estàs? Espero que estiguis matinant superbé.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I ara arriba el Mr. Know It All, és el Teddy Swims, amb això que és un avançament del seu proper disc. Va estar diumenge passat parlant amb el Toni Aguilar als 40 Global Show i va dir que portarà un disc al 2027 que es dirà Ugly. Aquesta és un avançament i sona des de la 20a posició de la llista pujant 6 posicions aquesta setmana.

Que bé sona la unió entre Nicky Jam i J Balvin en aquest X, que l'escoltàvem aquí als 40 a la ràdio dels èxits en aquest diumenge. Espero que estiguis matinant superbé. I ara arriba els Catarres amb el seu Diumenge sense drama. I home, si us plau, que no hi hagi drama en aquest diumenge, que estem aquí amb tots els èxits als 40.

És la Vico i el seu tiramisú girant des de la posició número 37 de la llista. Va estar tant a Salou com a Cubelles amb els 40 Summer Life i ho va patar moltíssim. I ara, aquest diumenge, continuem amb un artista que també ho peta moltíssim en els seus concerts, amb la cançó que sonarà ara. És el Lush Life de la Zara Larsson, que fa ballar a tot el

0: És el Joe amb el seu End of Beginning. Sonen aquí a la ràdio dels èxits, als 40. I ara és per aquí, mira, comencem la nova hora amb el número 1 de la llista. Amb Madonna i Sabrina Carpenter i el seu Bring Your Love. També el Bachatón de la L de la Lola Índigo i el Lucho RK. O Back to Friends de Somber. Així que això de tu no m'ho perdria. Però abans, arriba la reina dels mundials. Arriba la Shakira amb el seu Hips Don't Lie.
1: Als 40. Als 40. Pau García.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: És la unió entre Madonna i Sabrina Carpenter en aquest Bring Your Love. Pujaven des del 4 i ja s'han fet amb la primera posició de la llista més important de tot el país, la del 40 al 1. Així comencem aquesta nova hora de les 12. Espero que estiguis ja matinant i potser ja fent el vermut superbé aquí als 40. I en res, mira, la Rosalia amb el seu La Perla o Son Vera amb el seu Back to Friends.
1: Als 40. Pau Garcia.
0: Però ens arriba aquest home clar de la Lola Índigo i el Lucho Recà, des de Canàries i des de Granada, amb aquest El Bachatón de la L per fer-nos ballar una mica en aquest diumenge 2 d'agost. Espero que estiguis més que bé. Va, anem a començar aquesta hora de les 12.

Així recuperam aquest clàssic de la pinga, això que es deia Trai. És una cançó del 2012 i ho estàvem ballant a tope aquí a l'estudi dels 40. I ara arriba una artista confirmada pels 40 Pop, la Mercè, el pròxim 25 de setembre. És l'Aina Machuca, que arriba amb aquest tema que es diu L'estiu ets tu. Són aquí, els 40.

0: me.
1: Woo! This is Coldplay.
2: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
3: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

Era l'Ariana Grande amb això que es deia Hate That I Made You Love Me. Era l'avançament fins al divendres del seu disc que ja està publicat, que es diu Peral. I així seguim amb molta més música. Res per aquí, mira, Álvaro de Luna amb el seu Dime Dónde Estás o Human de Cristina Perri. Però abans, Maluma amb el seu Felices Los Cuatro.

0: Era Human de Cristina Perri. I Andrés per aquí, mira, Ale Yorgaki amb el seu Una Noche o també els dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Sonar aquí, als 40. Els 40.
1: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Gemma Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
2: La Planja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la Platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
2: Barcelona, 93.9. Els 40.cat, el web dels 40 en català.

0: Romeo Santos i el Prince Royce per acabar aquesta hora de les 12. Res per aquí, obrim l'hora de la 1 amb el Quevedo i Elvis Crespo amb el seu La Graciosa, Love Me Not de la Raven Laney, que és candidat a entrar a la llista, o també l'Anna Mena i la Lola Índigo amb el seu Petito, a una dedicatòria d'amor que sonarà a partir de la 1 del migdia. Soc en Pau García, encantadíssim de quedar-me amb tu fins les 2 amb tots els èxits aquí, als 40.
1: Als 40.

0: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo sonant des de la tercera posició de la llista més important de tot el país i començant aquesta hora de la una en aquest diumenge 2 d'agost. Espero que estiguis més que bé, perquè en res, mira, passa per aquí Esteida, The Kid Laroi, Justin Bieber, també Petito, de l'Anna Mena i la Lola Índigo, o Como si fueras a morir mañana, del Leiva. Així que no desconnectis.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans arriba Love Me Not, el nou èxit de la Raven Laney, que és candidata a entrar a la llista. Veurem si la setmana vinent doncs, es fa en una posició a la llista més important de tot el país, el del 40 a l'1.

que ve sonar aquest tema clar de la Katy Perry amb el seu Roar. I abans també el ventilador de Banda Neon, Buhos i Mon DJ Buhos, que per cert vindrà als 40 Poble Mercè el pròxim 25 de setembre. I amb ell, doncs, Miqui Núñez, l'Aina Machuca o el Saxeni i un nom que encara falta per descobrir. Així que jo de tu estaria ben atent a les nostres xarxes. Quina intriga, eh? Qui serà? Doncs ben atent a les nostres xarxes socials. Ara, por un pendejo no se llora, salut mi reina. És del Manuel Turizo. Són aquí, als 40.

que bé sona la unió entre Tame Impala i Genia amb això que es diu Dràcula. És una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i ho segueix petant. I ara continuem amb molts més èxits. En res per aquí, Alex Warren amb el seu Fever Dream o Clavaito de Chanel i Abraham Mateo. Però abans, Efecto Pasillo amb el seu Pan i Mantequilla.

0: l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN. És moment.

0: És el començament del principi, o el final del principi. Bé, no anem a filosofejar, que estem a diumenge, estem a agost, potser algú de vacances, així que millor deixem-ho estar, eh? Així acabem aquest matí d'èxits. Espero que estigueu superbé, que heu passat un molt bon matí de diumenge i demà ens tornem a trobar des de les 4 fins a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé. Adeu!
1: Els 40... Pau García.